0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Los días como...

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Abrera.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: dance with me one more time.
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioAbrera.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
5: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
6: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
5: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera,

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Nits d'estiu. Nits Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: Bayati.
1: 107.9. Els èxits.
2: Ràdio Abrera. Són les 5.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Hasta que toma.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres i esperem!
5: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
6: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Diversos incendis continuen actius a Catalunya en una jornada complicada per la calor i el risc extrem. A l'Anoia, el foc ja ha afectat 400 hectàrees i ha obligat a confinar prop de 33.000 persones. Les flames han afectat diverses naus industrials, una deixalleria i alguns habitatges. Aquesta nit els esforços s'han centrat sobretot en el flanc esquerre, que avança amb baixa intensitat cap a Vilanova del Camí. També preocupa l'incendi de Sentmenat, que ha avançat en direcció a Caldes de Montbui i que ha afectat unes 90 hectàrees amb un potencial de 2.000. La prioritat és protegir les urbanitzacions, especialment la de Farell, on un centenar de veïns s'han concentrat en un confinament agrupat sota vigilància dels bombers. També s'ha desallotjat el càmping El Pasqualet i una vintena d'afectats han passat la nit al balneari de Caldes de Montbui. Francesc Calafat, que és el regidor de Medi Ambient de Sentmenat.
2: La vegetació és tot en pi blanc i el que hi ha és molt sota bosc. Molt sota bosc, molt. Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot, i estem aquí, doncs, bueno, tenim molts boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades alguna, doncs, coses perquè es pugui netejar, i ja estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: El tercer incendi destacat es va iniciar ahir a Artesa de Segre, però ja ha quedat estabilitzat. Ha cremat prop de 33 hectàrees a la zona de Comiols. El foc s'hauria originat durant els treballs de seca, que una recolectora hauria provocat una guspira en topar amb una pedra. En total, només dilluns, els bombers van rebre avisos de 65 incendis a Catalunya. El govern, doncs, ha demanat suport a l'UME davant de la simultaneïtat d'incendis a Catalunya. Els efectius militars s'incorporaran sobretot als focs de Sentmenat i de l'Anoia, mentre que els bombers treballen amb l'objectiu d'evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu avui i demà, quan es podran superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 a la resta del litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, per sota del 30 o fins i tot el 20%, fet que accentuarà encara més el risc d'incendis forestals. També queda restringit l'accés a 6 espais naturals per a aquest perill extrem d'incendis, són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I a punt d'esports ràpid i breu, Espanya ja és a quarts de final al Mundial després de guanyar Portugal per 0-1 als vuitens. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla, ara
3: balla. Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
4: It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
5: Tenim la fórmula perfecta per gaudir de l'estiu. Radio Abrera.

0: Fórmula Matí, especial informatiu.
1: Són les 7 del matí i 5 minuts, pendents a aquesta hora, sobretot de l'incendi que afecta la comarca de l'Anoia. És un incendi que també preocupa per la seva proximitat al massís de Montserrat. Pendents a aquesta hora, seguiment especial, sobretot perquè fa aquest incendi a la comarca de l'Anoia, que posa també en perill el massís de Montserrat i el parc d'aquesta muntanya que tots coneixem, perquè hi ha una jornada molt complicada també per endavant. La d'ahir ja va ser complicada per als bombers de la Generalitat, que han hagut de posar en marxa tots els efectius disponibles per fer front a diversos incendis de manera simultània. Anem, sobretot, a la nostra atenció la centrem al incendi que per proximitat podria afectar en els propers minuts la zona de Montserrat. Segons acabem de saber i de parlar amb els bombers de la Generalitat, a 4:05 de la tarda aquest incendi s'ha originat entre Carme i la Pobla de Claramunt. Va passar ahir al marge de la carretera BB-2131. Els bombers hi van mobilitzar 174 efectius, 60 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris que han concentrat els esforços a evitar que el foc saltés a la C-15. Què passaria? Que així s'ha evitat el pas de les flames cap a la zona del massís de Montserrat. El fum és visible des del Baix Llobregat Nord, també aquesta pudor ha cremat. L'incendi s'ha iniciat en una zona agrícola, però s'ha estès a superfície forestal. Els pagesos estan col·laborant en les tasques d'extinció d'un foc que ha generat focus secundaris en direcció a Vilanova del Camí. El foc també ha arribat a la urbanització de les Garrigues i a diversos edificis de la Pobla de Claramunt. Des que han començat les tasques d'extinció del foc, estem pendents del minut a minut. S'ha demanat el confinament de Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud de la ciutat d'Igualada. Segons els agents rurals, l'incendi hauria cremat de moment unes 400 hectàrees. El 70% corresponen a terreny forestal, el 75% agrícola i el 5% a sòl urbà. A causa de l'incendi, també s'ha tallat momentàniament la R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat. Ens hem posat en contacte amb Ferrocarrils. Ens comuniquen que aquesta línia de ferrocarrils ara mateix funciona amb normalitat i s'havia tallat la carretera C-15. També ens ha posat en contacte amb el Servei Català de Trànsit, que ens informa que la C-15 de moment s'ha tornat a reobrir. En aquest moment la C-15 oberta, la que continua tallada, seria la carretera local, la BB-2131, que seria la carretera local de que va de Carme a la Pobla de Claramunt. Aquesta carretera, per aquest incendi forestal, hores d'ara continua tallada. L'última hora que tenim és que l'incendi de l'Anoia encara està actiu i és un dels que més preocupen els bombers aquest dimarts. Tot i que es mostren optimistes, però la calor extrema que s'espera que avui superi els 40 graus no hi ajuda. Hi ha, recordin, 33.000 persones confinades, veïns desallotjats i edificis afectats. El polígon Plans de l'Arau, de la Pobla de Claramunt, a tocar la Vilanova del Camí, ens informen que hi han cremat 5 empreses, una de les quals de matalassos, on s'ha ensorrat el sostre. Aquesta seria l'última hora. Els bombers han treballat tota la nit per controlar el flanc dret del foc, que és el que preocupava més, com hem comentat, i han aconseguit contenir just a la C-15 aquest incendi, evitant que traspassés, ja que si passava aquesta C-15, podria endinsar-se en una zona forestal i arribar al massís de Montserrat. Això, de moment, no ha passat. S'ha controlat gràcies a la ràpida intervenció i a les hores que han passat els bombers aquesta nit, i de moment no hi ha perill per al massís de Montserrat, segons ens comuniquen des de Protecció Civil. L'endemà d'haver patit aquest episodi d'incendis simultanis que han posat a prova la resposta dels bombers, Catalunya entra avui en la fase més dura i complicada de la onada de calor. La temperatura tocarà sostre de manera sostinguda durant la part central de la setmana. El nou repunt de temperatura afectarà principalment en l'oest de Catalunya, tant a primera hora com al migdia. A la tarda, el domini del sol es mantindrà, encara que amb alguna nuvolada a la tarda al Pirineu i Prepirineu. El vent predominarà sent del sur. Interior, demana màxima prudència per a aquesta calor que està afectant a tot Catalunya. Ja ho va dir la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ahir a la nit, ha demanat màxima prudència en aquesta última intervenció. Ha recordat que hi ha un elevat risc d'incendi forestal i per això ha demanat evitar activitats de risc, especialment a les hores de més calor i en zones forestals. Els agents rurals han decidit restringir l'accés a 6 espais naturals. A partir d'aquesta mitjanit ja està totalment restringit l'accés a les Gavarres, a Montserrat, encara que es pot accedir al monestir, segons ens expliquen, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. El pla Alfa se situa a nivell 4, Paperil, extrem d'incendi forestal, en 111 municipis de 18 comarques i Protecció Civil manté el pla enfocat en fase d'emergència en aquest moment, a les 7 i 10 minuts. Ho anirem seguint, sobretot aquest incendi, tots, eh? Hi ha diferents incendis que estan afectant a Catalunya, també a Sentmenat, també està preocupant aquest incendi, però sobretot per proximitat estarem atents a aquest incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt, que evidentment estem podem veure també des de les nostres finestres, des del Baix Llobregat Nord, també aquesta pudor a fum. Anirem seguint minut a minut aquest dimarts, dia 7 de juliol, aquest incendi a la comarca de l'Anoia. Cada moment els bombers han evitat que entrés al massís de Montserrat.
0: Fórmula Matí, especial informatiu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el casal de la gent gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: claro.
1: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Fórmula Matí. Especial informatiu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix en diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el de l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra ara a evitar que les flames facin el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sentmenat, que ha avançat en direcció Caldes de Montbui i que manté confinats veïns del nucli com la urbanització del Farell, situada dins el bosc. El govern ha centralitzat el comandament d'emergència a Cerdanyola del Vallès i ha demanat el suport de la UME davant la simultaneïtat d'incendis. Els efectius militars s'incorporaran sobretot als flancs de Sentmenat i de l'Anoia, mentre que els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. La simultaneïtat d'aquests focs també ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres tan sols de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per l'onada de calor. Protecció Civil manté l'alerta del pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central i enfilar-se per sobre dels 40 graus en alguns punts del litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendi forestal. Per això, agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals: les Gavarres, Montserrat, Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. El pla Alfa se situa al nivell 4 de perill extrem d'incendi a 111 municipis de 18 comarques i a nivell 3 a 377 municipis més. Protecció Civil manté l'Infocat en emergència i demana extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. Fora d'emergència per incendis, el govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per cada comunitat autònoma. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana. La proposta s'ha posat sobre la taula al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit autonòmic en el 0,1%. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat, amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes, del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, al carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. En aquesta segona fase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica de el trànsit que suporta aquesta via. Es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera i que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026 i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:45 a 2:45. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9:00 a 2:45 i dimarts dia 21 de 9:00 a 2:00 i la pràctica 2 dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9:00 a 2:45 i divendres 24 de juliol de 9:00 a 2:00. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9:00 a 2:00 i els dimecres de 2:45 a 7:00 presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports.
3: Aquest estiu i dins l'Abrera Samaron i l'Abrera Estiu Actiu que impulsa el Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una sessió de Tàbata a la piscina municipal d'estiu aquest dijous 9 de juliol de 9:45 a 10:00 de la nit. El Tabata és un entrenament d'alta intensitat amb exercicis curts i molt efectius, ideal per millorar la resistència, la força i la capacitat cardiovascular. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, es fa la reserva a través de l'aplicatiu de reserves de l'equipament i la resta de la població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
7: Y me pregunto si pudiera ser.
6: Amb tots els èxits del panorama nacional.
7: Quiero

0: Les 8 del matí, 9 minuts d'aquest dimarts, dia 7 de juliol del 2026, pendents dels incendis que afecten els diferents punts de Catalunya, sobretot molt pendents des de Ràdio Abrera d'aquest incendi que tenim a tocar a la comarca de l'Anoia. Tenim una última hora que ens acaba de confirmar des de Protecció Civil. Són bones notícies perquè s'acaba d'aixecar l'ordre de confinament a tots els municipis afectats per l'incendi de l'Anoia, que englobava 30.000 persones de la Conca d'Òdena. El confinament es va decretar aquest dilluns a la tarda i s'acaba d'aixecar, és a dir, sud d'Igualada, l'oest de Capellades, 5 municipis més, com la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Castellolí i la Torre de Claramunt. Aquest anunci d'aquest desconfinament s'acaba de fer a través d'un missatge enviat als mòbils de la població afectada. Tot i així, es mantenen tallats tots els accessos al perímetre de l'incendi i es demana no acostar-se a la zona i seguir les indicacions de les autoritats. Aquesta és l'última hora des de Protecció Civil. Bones notícies, acaba d'aixecar aquesta ordre de confinament a tots els municipis afectats per l'incendi de la comarca de l'Anoia. I és que els bombers treballen en aquest incendi forestal entre Carme i la Pobla de Claramunt. Va començar ahir, poc abans de 4:45 de la tarda. Ara hi treballen una cinquantena de dotacions terrestres i s'incorporaran als mitjans aeris. Hi ha unes 400 hectàrees afectades. De fet, hi ha diverses edificacions afectades per aquest foc a la Pobla de Claramunt i a la urbanització de les Garrigues. Durant la nit, les flames han arribat a 5 naus industrials a Vilanova del Camí. Els bombers ens informen que durant la nit les tasques han estat molt productives i han pogut controlar el flanc dret, que era el que més els preocupava. Per què? Perquè si saltava la C15 i arribava al Bruc, i això podia fer afectar aquest incendi a la muntanya, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Ens confirmen ara mateix els bombers que aquesta possibilitat ara mateix no existeix. Està totalment controlar aquesta situació perquè no salti a la C15. A més, aquesta C15 que estava tallada ara mateix està oberta. Continua tallada, això sí, la BB-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme. També ens informen que està interrompuda la circulació, això és una confirmació de Ferrocarrils, de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Capellades i Igualada. Està tallada. A aquesta hora sembla que les previsions serien favorables i per això, com acabem d'anunciar, s'han desconfinat les 33.000 persones al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, l'oest de Capellades i la Torre de Claramunt. Altres incendis que ens preocupen a aquesta hora seria el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que crema amb intensitat i està fent focus secundaris. El foc hauria començat al nord del polígon industrial Mas d'Encisa i ha avançat ràpidament per un camp de correu i terreny forestal d'un turó. Anem a les actualitzacions de les quals disposem. L'incendi de Sentmenat, l'objectiu ha estat mantenir el foc dins de la seva projecció, impedir aquesta obertura del flanc dret i prioritzar exclusivament la protecció de les persones a les urbanitzacions disseminades per davant dels béns materials. Objectius aconseguits, ens informen. No ha crescut perímetre. En breu s'afegeixen mitjans aeris als punts crítics. Han estat la urbanització El Farell i disseminat de Castell de Guanta, unes 7.500 persones confinades i 100 desallotjades. El potencial era de més de 2.000 hectàrees. Recordin, aquest de l'Anoia, aquesta actualització, que ja estan desconfinades les persones de la comarca de l'Anoia i que la prioritat, ens informen ara des de bombers, ha estat contenir l'incendi, recordin, entre la Pobla de Claramunt, la C15 i Igualada, per evitar que travessés la carretera en direcció a Castellolí i reduir al màxim l'impacte sobre el polígon industrial de la zona. Objectius aconseguits, s'ha salvat la C15 i es creu que està gairebé perimetrat i es podria estabilitzar aquest matí, segons ens acaben d'anunciar. El potencial és de 5.000 hectàrees. Aquesta seria la informació de la qual disposem fins ara. És una informació que anirem seguint al llarg del matí. Si hi ha novetats, també a través dels butlletins en xarxa. La temperatura a Abrera és de 24 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: tornar amb la companyia de la seva amiga Lola Índigo. Patito. Avui dia de Sant Fermí, 7 del 7.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
5: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Fórmula Matí. Seguiment informatiu.

0: Doncs seguim aquest incendi a la comarca de l'Anoia i tenim bones notícies, o acaben de confirmar l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, que acaba d'informar que donen per estabilitzat l'incendi de l'Anoia. L'anunci s'ha fet poca estona després d'aixecar aquest confinament a tots els municipis afectats pel foc i que afectar, recordin, unes 30.000 persones. Tot i això, Borrell acaba de detallar que es manté el confinament a la urbanització Les Garrigues perquè està dins del perímetre d'aquest incendi. Aquesta és l'última hora que els podem oferir. Tenim bones notícies perquè s'acaba d'estabilitzar l'incendi a la comarca de l'Anoia. Recordin, l'anunci s'ha fet poca estona després d'aixecar el confinament a tots els municipis afectats.
1: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
0: Aquesta és l'última hora. Bones notícies, sobretot moltíssima precaució amb els incendis forestals. Tuyo y nada más. Tenim ja preparat a Carlos Vives. El amor.

Hem arribat a 2:15. Anem a la previsió del temps d'aquest 7 de juliol, perquè aquesta setmana la calor no donarà gaire treva. De fet, entre avui i dijous, les temperatures seran extremes. A partir de divendres baixarien els termòmetres, però tot i això es mantindrà força per sobre de la mitjana. Hem començat la jornada amb temperatures altes, en alguns casos per sobre dels 25 graus. Amb el pas de les hores, els termòmetres s'enfilaran ràpidament i al centre del dia s'esperen màximes més altes que ahir. Es mouran entre els 37 i els 41 graus a les comarques interiors o fins i tot superaran els 41 al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre. Durant el matí predominarà el sol i a la tarda no es descarta algun ruixat aïllat al voltant de la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell. El vent del sud es reforçarà durant les hores centrals del dia i a la tarda bufarà més fort a Ponent i a l'Ebre. Paciència amb la calor. Dimecres encara pujarien més els termòmetres i s'activen avisos de perill alt o molt alt a tot el país. Dijous es mantindrà la temperatura i divendres afluixaria una mica aquesta calor. Temperatures actuals. A Barcelona entre 23 i 27 graus. Tarragona 20

22, Lleida 21, Girona 17, Portbou 28, a Montserrat 27, Cunit 20, a Amposta 23 i a Abrera 24 graus. Recordin l'última hora, els bombers donen per estabilitzat l'incendi de la comarca de l'Anoia. L'anunci s'ha fet poca estona després d'aixecar el confinament a tots els municipis afectats pel foc, que afectava, recordin, unes 30.000 persones. Tot això continua el confinament a la urbanització de les Garrigues, perquè està dins el perímetre de l'incendi. Anem a recordar cançons d'estiu amb Becky G, Bad Bunny, cançons d'un estiu passat, Mayores.

0: La cançó explica una història inspirada en una experiència real ocorreguda a l'habitació 517 d'un hotel de Santiago de Compostela. Andrés Suárez, habitació 517.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí...

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Sonant un clàssic, ara amb la veu d'Antonio Cortés, aquest Procuro Olvidarte. Gaudint d'aquest estiu, 24 graus ara mateix a Abrera.
1: També a l'estiu, Ràdio Abrera.
0: I arribarem a les 9 en punt del matí amb César Eizi, Chema Ribas, Dani Romero, amb el tema Por lo que sea.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen en diferents punts del país, tot i que els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de l'Anoia, que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins el perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. Els bombers expliquen que es mantenen fumeroles dins del perímetre, tot i que s'ha treballat molt bé el flanc dret i sí, es considera estabilitzat. El foc avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns del nucli, com ara l'urbanització de Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern ha centralitzat el comandament d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, el David Borrell.
3: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
2: La simultaneïtat d'aquests focs també ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya Nord, l'incendi continua descontrolat amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames es situen a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincidint amb una setmana marcada per l'onada de calor, Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central i enfilar-se per sobre dels 40 en altres punts del litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendi forestal. Per això, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fora de l'emergència pels incendis, el govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per cada comunitat autònoma. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana. La proposta s'ha posat sobre la taula al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit autonòmic en el 0,1%. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ens trobem immersos a la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes és perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor al municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua ubicats en equipaments de proximitat, com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. També està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports. Gent gran. Entitats.
4: Ajuntament d'Abrera i l'agrupació esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'agrupació esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció de futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També van assistir a l'acte de signatura la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap de Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'agrupació esportiva Abrera, Alonso Blanco.
5: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, al qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder, no, doncs oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa, i com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. Sí, que serà un gran projecte i que convidaran a tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
6: Desde hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino. Hoy tenemos un equipo de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. De la seva banda, l'agrupació esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
8: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
7: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
8: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
7: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
10: Les 9 i 10 minuts, el president Salvador Illa presideix una reunió de seguiment dels incendis a Catalunya. En la reunió al Palau de la Generalitat hi participen els consellers Albert Dalmau, Núria Parlon, Sílvia Paneque i Òscar Ordeig, acompanyats dels secretaris generals dels respectius departaments, així com també els representants dels cossos de bombers, agents rurals i gestió forestal, que ho fan via telemàtica. Ara Arcángel i Ricky Martin, Lluvia, i després Chambao i Alejandro Sanz, Ahí estàs tu.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: És el millor moment perquè t'anuncis amb nosaltres. Escriu a publicitat@radioabrera.cat i demana la informació que necessitis. Arriben la banda Atlánticos. Se ven venir.

0: dos, tres, quatre.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Sí, amics. Ja se ve. Pepita Estudios.

El dia ha començat amb relatives bones notícies per part dels bombers respecte als tres focs importants simultanis que cremen a Catalunya i que dilluns es van afegir a que continua cremant a les Gavarres, encara, per cert, per controlar. El cap dels bombers, David Borrell, recordin, ha informat a primera hora del matí que s'ha donat per estabilitzat el de l'Anoia i que s'ha aixecat el confinament de tots els veïns afectats per aquest foc, menys el de la urbanització de les Garrigues a la Pobla de Claramunt. També ha explicat que el perímetre de l'incendi de Sant Menat s'ha mantingut força estable, però que el foc segueix ara mateix actiu. Pel que fa al de Artesa de Segre, la Noguera, a quarts de 10 del vespre es va donar per controlat, amb unes 25 hectàrees cremades. El de Sant Menat, i ara es mantenen 56 dotacions dels bombers i també s'han incorporat als mitjans aeris. Anem a recordar Luis Fonsi, Demi Lovato, Échame la Culpa. Hey, una altra cançó d'un estiu passat.

0: Aquí tenim a Cris, Cris Lora. És un delirio en aquest 7 de juliol. 24 hores.
1: Tenim la fórmula perfecta
2: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Moltes gràcies per acompanyar-me. De veritat que estic molt a gust perquè ara arriba Daddy Yankee Bizarrap amb Music Sessions 066.

0: Eder i Lily Prince amb aquest pegaditos al ritme de bachata sonant en aquest estiu 2026 a la platja, a la piscina, fent esport a casa teva, conduint. Sí, són sis.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb...

0: Posicionen aquest Jo no te pido la luna, Aurora Kodachi.
1: Aquest estiu...
2: Aquest estiu...
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
3: Ràdio Obrera.
0: Arriben des del Carpio a la província de Córdoba aquesta banda de flamenc i rumba, el Duende Callejero, con mis colegas.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ja estem a la grandó, jo.
2: Ja estem pujant-ho, l'Elena.
1: I això és una cosa rapa,

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix aquest matí una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central, el comandament d'emergència, ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per l'onada de calor. Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, i es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria de subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb el pagament del lloguer per a la població jove de fins a 35 anys, que està oberta fins aquest divendres 10 de juliol inclòs. Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves en risc d'exclusió residencial que, a 31 de gener de 2026, tinguin fins a 35 anys, inclosa l'edat de 35. El tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica en l'enllaç de l'espai del gencat.cat, que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Recordem que per qüestions relacionades amb habitatge des del Consell Comarcal del Baix Llobregat s'habilita l'adreça electrònica específica habitatge@elbaixllobregat.cat i també s'ha habilitat específicament per qüestions d'habitatge en el telèfon 93 557 24 24.
4: Abrera Informació. Infància. Esports.
5: Durant aquest mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes, disposa de quatre cistelles i dues porteries, i hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Mentre que a l'escola Josefina Ibáñez l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment parcialment en dues pistes, disposa de quatre cistelles i dues porteries i també hi ha zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts, recordem, inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial corals infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants.
4: Abrera Informació. Joventut.
5: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenca Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als joves del municipi dins el programa Samarón 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves en horari de 6:15 a 7:45, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'Escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al parc de l'estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trencastiu torna a consolidar-se com a una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins el programa Samarón 2026. A continuació, detallem la programació pels propers dies. Avui, dimarts 7 de juliol, els i les joves podran participar en una jornada de bàsquet 3x3 a l'Escola Josefina Ibáñez. Dimecres 8 de juliol, la cuina serà la protagonista amb segons plats. Dijous 9 de juliol, arriba una de les activitats més esperades de l'estiu, el cinema La Fresca, amb la projecció de Bajo la misma estrella al parc de l'estació, recomanada per a majors de 12 anys, mentre que divendres 10 de juliol es fa un taller de ceràmica. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
4: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
5: Després de la festa major, un estiu més, a Abrera tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions dels barris de Sant Miquel i les Carpes, amb diferents activitats programades per a tota la família. Des de l'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïns i veïnes en l'organització dels esdeveniments festius. La programació de la festa major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol a les 9 del vespre hi haurà concurs gastronòmic i a partir de les 10 cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe. Dissabte 11 de juliol a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10 DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la festa major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 7:45 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba. Del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Seguim gaudint de l'estiu de Ràdio Abrera, d'aquest programa fins la 1 del migdia. La crema d'una excavadora en una zona de camps de conreu ha estat l'origen del foc setmanat, que ja ha cremat 120 hectàrees. Aquest és el foc que més preocupa aquest dimarts als bombers i, sobretot, la urbanització del Farell. Temperatura 27 graus. Ara Daniele, Demasiado Tarde. I també escoltarem el JJ Fel Diamante. Un palo.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
6: Ho acabem de saber. 6 persones han hagut de ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques en l'incendi d'una caravana aquesta matinada en un càmping de Berga, en el complex Berga Resort. Ara Dani Ocean, Caramel.

0: vol.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

de la formació que tornen a posar d'actualitat. Como te lo digo, versió 2026. Són la banda El Tren de los Sueños, aquest duo.

Molta precaució amb els incendis. El Baix Llobregat Nord es troba al nivell 3 del Pla Alfa per aquest perill molt alt d'incendi forestal i es manté la prealerta del Pla Infocat. Queden suspeses totes les activitats amb risc d'incendi que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. Recordant cançons d'estiu amb Nati, Natasha i Ozuna amb aquest criminal.

0: cançó tan refrescant per aquest estiu. Gidi Dos Caracas, els veneçolans Dara Mola i Rau Ayana, refrescant l'ambient i continua el nostre, també, el nostre pensament cap a Veneçuela. Estan patint les conseqüències dels terratrèmols.
1: Aquest estiu no et sóc que rimis les orelles. Escolta Ràdio Obrera.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: És el directe que ens presenta Gonzalo Hermida amb el seu èxit Que no se acabe la noche. Encara incendis actius a Catalunya. El que més preocupa el de Sentmenat. Està actiu, perímetre irregular amb molts focus secundaris. Hi ha 88 dotacions de bombers, 5 aèries. El d'Artesa de Segre està controlat amb 16 dotacions dels bombers i el de l'Anoia estabilitzat amb 70 dotacions de bombers i 2 aèries. Això és el de la comarca de l'Anoia. Actualitzem ara totes les dades a les 11 en punt.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
4: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sentmenat, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canviés podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sentmenat i caldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
3: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
4: Gràcies.
2: Notícies en xarxa.
3: A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins el perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Abrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del grup del Casal de la Gent Gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres dimecres 22 de juliol amb energidents estudios i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies, les persones usuàries de la piscina podran participar en els sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
1: Abrera Informació. Infància. Esports.
5: Més de 600 infants i joves han començat el dimarts 30 de juny al Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal d'enguany, que celebraran fins al divendres 31 de juliol inclòs. Mentre que aquest dilluns, dia 6, una trentena d'infants s'enceten els cursets intensius de natació del NED Estiu, que també finalitzaran el 31 de juliol. En total, el Casal d'Estiu Municipal compta amb 232 infants, l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal amb 392 i el NED Estiu amb 34 participants. Un any més, i en el marc de l'Abrera Municipi que cuida i l'Abrera Igualitària, des del Consistori Abrerenc se subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar l'accés a aquest servei i facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies abrerenques durant les vacances escolars.
1: Abrera Informació. Educació.
5: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'Aula d'Adults Municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8. El curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims i corresponent a la totalitat del curs.
1: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
5: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu al servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. L'enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dimarts 7 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Soc la Simona per a tots els públics. Dimecres 8 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de 12 regals de ràdio Abrera entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquell dia. Dijous 9 de juliol a les 5 hi haurà de 5 a 7 hi haurà manualitats fent mosaics com Gaudí per a infants a partir de 4 anys. Divendres 10 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'un somni sobre la terra per a tots els públics. I dissabte dia 11 i diumenge 12 de juliol hi haurà jocs dirigits de 5 a 6 de la tarda. Dissabte amb el títol Detectius dels Compliments i diumenge el Mural dels Valors. Totes dues activitats per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
6: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
7: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
6: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
7: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Doncs els serveis d'emergències mèdiques ha actualitzat el balanç de ferits pels incendis forestals. El de Setmanat ha deixat fins al moment 7 homes ferits en estat lleu, que han estat donats d'alta in situ. També han activat 3 ambulàncies i un equip conjunt entre el SEM i també bombers de la Generalitat. Per l'incendi de la Noia han atès 6 persones, 2 homes lleus, donats d'alta, i 3 homes lleus i un menys greu traslladats a l'Hospital d'Igualada. Per cert, un hotel de la Pobla de Claramunt ha allotjat veïns de l'urbanització de les Garrigues que no han pogut tornar a casa. Fantomel, Willy William, Ben Cristobao, John Briel amb Elástico i després Green Valley i Movimiento Original, Aquella Habitació.
9: Nos conectamos fantástico. Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha paz.

0: Aquest estiu, pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: La Fiscalia demana el presó provisional sense fiança per al detingut com a presumpte autor de la mort del noi de 15 anys que dijous passat va rebre un tret al parc de la Pegaso de Barcelona. Farruko i Gracie...

Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

Dos quarts de 12 del matí, tot Catalunya entra en situació de perill per calor molt intensa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per calor. Fins dijous s'ha establert el grau màxim de perill amb calor molt intensa a tot Catalunya. L'onada de calor s'allargarà durant la setmana vinent. També ha actualitzat el mapa per calor nocturna amb grau de perill 1 sobre 6. Farà calor intensa les nits de dimecres i dijous i de 2 a 8 del matí, especialment a les comarques de Lleida i de Barcelona. Situació complicada per aquesta calor. Tot Catalunya entra en situació de perill per calor molt intensa. Recordant estius passats, ara amb Manuel Turizo, una lady com tu.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara és el torn de Guillem Bautista des de Badalona. No està mal.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ja ens quedem ara escoltant la nova cançó per aquest estiu de Fate. Això és Trancaíto. Vaya-se més.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Això segueix la línia d'Hilario, ens té acostumat a aquest pop melòdic. Ara parla d'aprofitar el moment i expressar allò important abans que sigui tard. El sí por sí el mundo, s'acaba. Hilario, sí.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Torna la dècada, dècada prodigiosa, amb un medley de diferents cançons de l'estiu, clàssics. Torna la dècada prodigiosa aquest estiu 2026.

0: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: I amb Genet i Josillo, Dame-lo otra vez, arribem al migdia. Seguim gaudint i refrescant aquest matí de calor. Atenció al termòmetre, 32 graus.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Sementat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys s'asseguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat, amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes, del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, al carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. En aquesta segona fase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica de el trànsit que suporta aquesta via. Es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera i que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. Promoció econòmica.
5: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026 i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:45 a 2:45. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 2:45 i dimarts dia 21 de 9 a 2 i la pràctica 2 dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 2:45 i divendres 24 de juliol de 9 a 2. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
4: Abrera Informació. Esports.
5: Aquest estiu i dins l'Abrera Samaron i l'Abrera Estiu Actiu que impulsa el Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una sessió de Tàbata a la piscina municipal d'estiu aquest dijous 9 de juliol de 9:45 a 9:45 de la nit. El Tàbata és un entrenament d'alta intensitat amb exercicis curts i molt efectius, ideal per millorar la resistència, la força i la capacitat cardiovascular. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, es fa la reserva a través de l'aplicatiu de reserves de l'equipament i la resta de la població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
6: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: La calor i el risc extrem d'incendis forestals continuen a tot Catalunya. L'incendi que es va originar al terme municipal de Sentmenat ja ha cremat una superfície aproximada de 113 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. La major part del terreny és forestal i les flames podrien arribar a cremar una superfície potencial de 2.000 hectàrees. Ho estem seguint. Ara, Yam Chino, Pitbull, Wiz Khalifa, Víctor Cárdenas, Soy Así, després Foresta, Esclat de Maig.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Brera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal de Brera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
7: Si vols anunciar la teva empresa amb nosaltres, molt senzill, demana la informació a publicitat@radioabrera.cat. Ella,

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Tenim una informació d'última hora que acaba de saber aquest programa. S'acaba de desallotjar, per un esvoran, quatre finques de la zona del Puiget. Són

0: hi ha cap persona ferida. El desallotjament s'ha produït per la detecció d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que ara mateix afecta un pati interior i un petit magatzem. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí i s'han desplaçat a la zona amb 6 dotacions. També s'hi han desplaçat equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona i la tinent d'alcaldia i regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay. En aquesta zona s'està fent, recordin, les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. La tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gueia, acaba d'acudir d'urgència a calmar els ànims dels veïns i a intentar interlocutar amb els comandaments policials i de bombers què està passant. Ara mateix hi ha por dels veïns que no passi com el que va passar al barri del Carmell de Barcelona, on un esvoran per la construcció de noves estacions de metro va obligar a enderrocar desenes de llars. Pendents d'aquesta informació d'última hora que els podem avançar, desallotjades tres finques senceres del barri del Puiget de Barcelona per un esvoran a l'interior d'illa. Aquí s'estan fent les obres de la línia 9 del metro de Barcelona.
1: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
0: Doncs aquesta és l'última hora que els hem volgut avançar en aquest moment. Gràcies per connectar amb nosaltres. I ara arriba el moment de recordar, ho fem. Recordem cançons d'un estiu passat com aquesta, la Fórmula Abierta, que calor!

0: Tapa amb aquest bombon, ens estan informant d'un possible incendi a la zona de Terrassa, entre Rubí i Terrassa. No tenim dades encara oficials, però sembla ser que es veu fum en aquest punt del Vallès.
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí.

0: Diverses persones ja a les xarxes socials confirmarien, encara que no tenim la confirmació oficial, d'un incendi ara mateix que s'acaba de produir fa pocs minuts entre Terrassa i Rubí. Sembla ser que s'estan escoltant moltes sirenes ja a la ciutat de Terrassa, segons alguns testimonis. Està pujant d'intensitat aquest incendi, també ens estan informant que ha deixat de ser fum negre, ara fum blanc, està plujant d'intensitat. Sembla ser que no seria de moment gaire important aquest incendi, però perquè acaba de començar, segons dades a les quals hem tingut accés. Ja ens confirmen ara mateix, s'estan confirmant que bombers estan ja al lloc. No sabem exactament, seria entre Terrassa i Rubí. És una informació que ens estan facilitant ara mateix.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
2: 93-770-2963.
3: Achatarrero del amor.
4: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
3: Chatarrero del amor.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
0: Abans de marxar aquest incendi que comentàvem, perquè és que s'acaba de produir, ens informarien ara que es tractaria dins del terme municipal de Castellbisbal. Terme municipal de Castellbisbal, incendi forestal. Bombers a Terrassa, al lloc. Gràcies per la confiança. Marxo amb 34 graus. Moltíssima precaució.
7: 2, 3.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara, nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyà, d'Ona Codinenca. Gemma, bon dia, què en sabem tot plegat?
3: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels quatre incendis que hi havia ahir a la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi que segueix tenint molt potencial. Es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Carena, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetint la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també es fa preocupar perquè no creixi cap a la urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellar del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sentmenat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que es respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
4: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
5: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs que la seva projecció i la urbanització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
3: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar amb garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
2: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
3: Gràcies.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Ens trobem immersos a la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes és perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor al municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua ubicats en equipaments de proximitat, com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. També està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports. Gent gran. Entitats.
6: Ajuntament d'Abrera i l'agrupació esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'agrupació esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció de futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També van assistir a l'acte de signatura la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap de Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'agrupació esportiva Abrera, Alonso Blanco.
1: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, el qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder, no, doncs oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa, i com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. O sigui, serà un gran projecte i que convidarà a tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
7: Desde hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino, porque tenemos un equipo de amateurs, bueno, de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará, y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
6: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. De la seva banda, l'agrupació esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu, i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027, amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
9: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
8: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars, i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
9: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes, i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
10: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
11: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
12: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
13: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
14: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
4: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
6: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
7: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir, por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí. Yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para...

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. Fa tot just uns minuts s'ha declarat un altre incendi, aquest cop a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, on l'avís s'ha rebut a la 1:11 del migdia. I el foc afecta un camp situat entre el riu Corb i el nucli de Segura, a prop del camí d'Albió. Els bombers hi treballen amb 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. Cal recordar que el municipi es troba aquest dimarts en nivell molt alt de risc d'incendi, segons el mapa del Pla Alfa. I en aquest sentit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que la simultaneïtat dels incendis és el que més dificulta les tasques d'actuació per part dels diversos cossos.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: L'incendi que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. En dona més detalls el cap de bombers, David Borrell.
4: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs que la seva projecció i l'organització del faret hem de tenir a la gent protegida.
2: Tot i que a primera hora hi havia un cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, que és el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi a hores d'ara ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua molt inestable. Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre el Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha afectat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa parcialment malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys greu i 5 de lleus. I finalment, l'incendi Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i el de la Bisbal d'Empordà continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua en nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. També es mantenen les restriccions d'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria de subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb el pagament del lloguer per a la població jove de fins a 35 anys, que està oberta fins aquest divendres 10 de juliol inclòs. Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves en risc d'exclusió residencial que a 31 de gener de 2026 tinguin fins a 35 anys, inclosa l'edat de 35. El tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica en l'enllaç de l'espai del gencat.cat, que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Recordem que per qüestions relacionades amb habitatge des del Consell Comarcal del Baix Llobregat s'habilita l'adreça electrònica específica habitatge@elbaixllobregat.cat i també s'ha habilitat específicament per qüestions d'habitatge en el telèfon 93 557 24 24.
5: Abrera Informació. Infància. Esports.
6: Durant aquest mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluc l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes, disposa de 4 cistelles i 2 porteries i hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Mentre que a l'escola Josefina Ibáñez l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment parcialment en dues pistes, disposa de quatre cistelles i dues porteries i també hi ha zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts, recordem, inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial corals, infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants.
5: Abrera Informació. Joventut.
6: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenc Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als joves del municipi dins el programa Samarón 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves en horari de 6:15 a 7:45, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'Escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al Parc de l'Estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trenc Estiu torna a consolidar-se com a una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins el programa Samarón 2026. A continuació, detallem la programació pels propers dies. Avui, dimarts 7 de juliol, els i les joves podran participar en una jornada de bàsquet 3x3 a l'Escola Josefina Ibáñez. Dimecres 8 de juliol, la cuina serà la protagonista amb segons plats. Dijous 9 de juliol, arriba una de les activitats més esperades de l'estiu, el cinema a la fresca, amb la projecció de Bajo la misma estrella, al Parc de l'Estació, recomanada per a majors de 12 anys, mentre que divendres 10 de juliol es fa un taller de ceràmica. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
5: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
6: Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions dels barris de Sant Miquel i les Carpes, amb diferents activitats programades per a tota la família. Des de l'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïns i veïnes en l'organització dels esdeveniments festius. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol a les 9 del vespre hi haurà concurs gastronòmic i a partir de les 10 cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe. Dissabte 11 de juliol a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10 DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 7:45 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Canamat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Ayer la vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en un nou incendi a Savallà del comtat a la Conca de Barberà. El foc ha començat en una zona agrícola. Sembla que hi ha fins i tot el confinament d'un nucli. Ens ho comenta la nostra companya Laia Molné de l'Espluga FM. Bona tarda, Laia.
2: Bona tarda, doncs mira, concretament parlem del petit nucli de Segura, que és una part de Savallà del Comtat, que de moment han demanat el confinament, tancant portes i finestres. Cal recordar que l'incendi ha començat a la una i molt poc, que ha començat en una zona agrícola, però que ja toca inclús vegetació. De moment estan treballant en els dos plans de foc per evitar que es puguin obrir, però cal recordar que la Conca de Barberà és una zona on es treballa molt al conreu, i això podria complicar i molt la situació de cara a les futures hores. De moment, 17 dotacions de bombers, també 3 dotacions aèries, i anirem informant d'avanços.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs anirem informant, però esperem poder informar ben aviat de que tot està controlat. I continuem parlant de foc, preocupació per l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que hi ha afectat 130 hectàrees de terreny. Els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques. Avui en parlava la consellera Núria Parlon.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: I a l'Anoia es dona per estabilitzar l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Pensem que hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3 i restriccions al medi natural. Mentre recordem que encara hi ha el cinquè dia d'aquest incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar aviat, esperem que sí, que aquest foc està controlat. I avui hem sabut que hi ha desallotjades 5 finques del carrer Putxet a Barcelona per un esborranc en el pati d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de la construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís. A les 11 del matí l'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció als veïns. I el govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa. És el pas imprescindible per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades, per cert, són les governades per als populars.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost amb dos inclosos. Així el bus no circularà pel carrer de Brera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suposa suport a l'avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram superior des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i comprèn la millora de les tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la rotonda del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Es procedirà a la demolició i excavació de calçada existent en tota l'amplada per col·locació d'un nou ferm, el subministrament, explanació i compactació de base de Totu, del rebaix, el subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, incloses les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
4: A l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol, de 9:30 a 13:30. Pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol, de 9 a 14:30 i dimarts 21, de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol, de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol, de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16:30 a 19, a través dels següents canals: presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Aquest estiu posa't en forma amb una sessió de Tabata a la piscina d'estiu municipal en el marc del programa Abrera Summer On i l'Abrera Estiu Actiu, que impulsa el Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Així, aquest dijous 9 de juliol, de 20:30 a 21:30, a la piscina d'estiu municipal es farà una sessió de Tabata a l'aire lliure. El Tabata és un entrenament d'alta intensitat amb exercicis curts i molt efectius, ideal per millorar la resistència, la força i la capacitat cardiovascular. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, fes la reserva a través de l'aplicatiu de reserves i la resta de població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i, en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Quiero...

0: Camilo.
1: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
2: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
1: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
2: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
1: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
7: Happy Holidays!

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Farrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
3: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
2: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
2: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental. És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolar. I una altra adjudicació, perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros, tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Ens trobem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. I també està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs d'Abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Infància. Esports.
5: Més de 600 infants i joves van començar el dimarts 30 de juny al Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal, que s'allargaran fins al divendres 31 de juliol inclòs, mentre que aquest dilluns 6 de juliol una trentena d'infants han encetat els cursets intensius de natació ne d'estiu, que també finalitzaran el divendres 31 de juliol. En total, el Casal d'Estiu Municipal compta amb 232 infants, l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal amb 392 i el ne d'estiu els cursets intensius de natació del Centre Aquàtic Municipal amb 34 participants infants i joves. Un any més, ja en el mar de l'Abrera Municipi que cuida i l'Abrera Igualitària, des del Consistori Abrenc se subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar l'accés a aquest servei i facilitar també la conciliació familiar i laboral de les famílies abrerenques durant les vacances escolars.
1: Abrera Informació. Esports. Gent gran. Entitats.
5: L'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'Agrupació Esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat aquest dijous 2 de juliol el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció del futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També han assistit la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap del Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'AE Abrera, Alonso Blanco.
6: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, el qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder, no? Doncs oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa i, com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. O sigui, serà un gran projecte i que convidarà a tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
7: Des de hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino, pero tenemos un equipo de amateurs, bueno, de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
5: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. Per la seva banda, l'Agrupació Esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
9: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
8: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
9: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
8: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
10: Ajuntament d'Abrera.
11: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Fórmula 40. A Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
5: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: 107.9.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-ne l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneitat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
3: Invito i pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos. No es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
2: I Tàrrega ha presentat avui al futur pol cooperatiu Cal Valeri un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Coalia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa MAIS, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60ena de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summeron, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summeron, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el proper dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summeron, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. t'hi esperem.
1: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16 a 15, cultura general de dilluns a dijous de 16 a 30 a 18 a 15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
1: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, es posa a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de Bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, a banda de presentacions de llibres a càrrecs dels seus autors i autores. Aquesta temporada, la Bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany es podrà gaudir del servei fins al divendres 31 de juliol de 2026 inclòs, de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. A continuació, repassem la programació d'aquesta setmana. Dimarts 7 de juliol, de 17 a 17.30, lectura en veu alta, Soc la Simona per a tots els públics. Dimecres 8 de juliol, de 19 a 19.15, sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera entre les persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 9 de juliol, de 17 a 19, manualitats, fem mosaics com Gaudí, infants a partir de 4 anys. Divendres 10 de juliol, de 17 a 17.30, lectura en veu alta, Un somni sobre la terra, tots els públics. Dissabte 11 de juliol, de 17 a 18, jocs dirigits, detectius dels compliments, infants de 5 a 10 anys. I diumenge 12 de juliol, de 17 a 18, jocs dirigits, al mural dels valors, infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Bel Edat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
5: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera.
8: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
7: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra
9: Spinderella, cut it up one time.

0: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: Tots els hits de les darreres quatre dècades a Fórmula 40.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Aquest estiu, Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera. Bring it on down. Take it higher.

Yeah.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
6: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
7: Fórmula 40.
8: Fórmula 40.
7: Fórmula 40.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva aquesta nit. Demà al matí es valorarà si poden tornar a casa. Així ho ha confirmat la consellera de Territori i Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque. La consellera ha explicat que des de la 1 del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i que aquestes tasques podrien acabar de matinada i a més s'hauria de per a que el formigó se solidifiqui.
2: Ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó.
1: L'esvoranc és de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària. I parlem dels incendis. L'evolució dels flancs de l'incendi de Torrefeta i Florejacs és molt bona i el cap de l'incendi s'està aturant. L'un descendent. El disposen de tractors, a més de pagesos de la zona, que han donat suport per treballar, ja que part d'aquest incendi s'ha generat en conreus. Treballen 29 dotacions terrestres i 4 aèries a una àrea de treball de 110 hectàrees. S'ha reduït el confinament i ja només estan afectades 4 masies disseminades. D'altra banda, l'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja està estabilitzat. Afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els bombers desescalen els recursos, però intentaran anar resseguint el perímetre. Ja s'han manat i treballen 71 dotacions, encara 6 de les quals aèries, perquè aquest incendi és el més complicat, ja ho han dit. De fet, des d'aquest migdia hi ha abundants focus secundaris al cap i s'estan revisant les indústries i habitatges de la zona. I és que les temperatures han superat els 43 graus a bona part de Catalunya en aquest tercer dia de l'onada de calor. Segons dades del Meteocat, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país en 43,7 pels vols de les 3 de la tarda. Es tracta del segon dia de juliol amb una màxima, la més alta d'aquest segle.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost amb dos inclosos. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que ha suporta l'Avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram superior des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i comprèn la millora de les tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la rotonda del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Es procedirà la demolició i excavació de calçada existent en tota l'amplada per col·locació d'un nou ferm, el subministrament, explanació i compactació de base de totu del rebaix, el subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, incloses les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
3: A l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:30 a 13:30, pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16 a 30 a 19 a través dels següents canals: presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports.
3: Aquest estiu posa't en forma amb una sessió de Tabata a la piscina d'estiu municipal en el marc del programa Abrera Summer On i l'Abrera Estiu Actiu, que impulsa el Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Així, aquest dijous 9 de juliol, de 20:30 a 21:30, a la piscina d'estiu municipal es farà una sessió de Tabata a l'aire lliure. El Tabata és un entrenament d'alta intensitat amb exercicis curts i molt efectius, ideal per millorar la resistència, la força i la capacitat cardiovascular. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, fes la reserva a través de l'aplicatiu de reserves i la resta de població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i, en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
7: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
4: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19:30 hores.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
8: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Preocupació per l'incendi de Sentmenat continua actiu amb abundants focus secundaris al CAP. Les tasques d'extinció continuen amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats pel foc, que ja ha cremat 152 hectàrees. Tot són dades dels agents rurals. Els bombers donen, d'altra banda, per controlar l'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat. A la Conca de Barberà afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees. I això pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 a nivell 3, de perill molt alt de foc. A més, estan tancats, recordem, els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del Massís de les Gavarres, on encara, recordem, hi ha un incendi que no està controlat, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialp. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural. I és que, a més, les temperatures avui han superat els 43 graus en el tercer dia d'aquesta onada de calor, segons dades de les estacions del Meteocat. El municipi que ha registrat la temperatura més alta és Vinebre, amb 43,7. I augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que ha fet la Fundació Arrels, aquest col·lectiu, a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. N'hi va haver, en el darrer recompte, unes 2.000 a Barcelona. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació Arrels.
2: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
1: I els conductors de l'aplicació del Servei Català de Trànsit podran rebre avisos de veu sobre l'estat de la carretera i recomanacions per evitar retencions. El sistema començarà a funcionar abans de finals d'any a l'AP7 amb la idea d'estendre's a d'altres vies. I el Festival Eufòric celebra 15 anys consolidat com el gran aparador de les arts sonores visuals i digitals a les Terres de l'Ebre. Amposta acull la part central, que tindrà lloc el dia 16 al 18 de juliol, però reforça la seva aposta per la descentralització amb 9 localitats més.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Ens trobem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el Casa de la Gent Gran i la residència Canigó. I també està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Més de 600 infants i joves van començar el dimarts 30 de juny al Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal, que s'allargaran fins al divendres 31 de juliol inclòs, mentre que aquest dilluns 6 de juliol una trentena d'infants han encetat els cursets intensius de natació net d'estiu, que també finalitzaran el divendres 31 de juliol. En total, el Casal d'Estiu Municipal compta amb 232 infants, l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal amb 392 i el net d'estiu els cursets intensius de natació del Centre Aquàtic Municipal amb 34 participants infants i joves. Un any més, hi ha en el mar de l'Abrera Municipi que cuida i l'Abrera Igualitària, des del Consistori Abrerenc se subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar l'accés a aquest servei i facilitar també la conciliació familiar i laboral de les famílies abrerenques durant les vacances escolars.
0: Abrera Informació. Esports. Gent gran. Entitats.
3: L'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'Agrupació Esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat aquest dijous 2 de juliol el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció del futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També han assistit la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap del Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'AE Abrera, Alonso Blanco.
4: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, el qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder, no, doncs oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa i, com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. O sigui, serà un gran projecte i que convidarà tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
5: Des de hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino, pues tenemos un equipo de amateurs, bueno, de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
3: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. Per la seva banda, l'Agrupació Esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
7: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
6: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
7: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
6: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
8: Ajuntament d'Abrera.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Love was the egg. See.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres i esperem!
2: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi de Sentmenat continua preocupant els bombers, no s'ha estabilitzat i ha donat molts problemes sota la tarda amb represes a l'interior del perímetre i al flanc esquerre. Ara centren els seus esforços en aquest incendi. Les properes hores són importants perquè demà s'espera un dia de molta calor i l'entrada marinada. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat i ha reconegut que aquesta tarda han viscut moments difícils.
2: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi. Ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
1: Ara mateix hi ha 7 urbanitzacions confinades per aquest foc, com sentíem, i una d'elles durant la tarda s'ha agrupat els veïns en un mateix punt per protegir-los. Ara han pogut tornar a casa. Alguna edificació sí que ha resultat afectada. Borrell també ha explicat que l'incendi de les Gavarres, que crema des de divendres passat, es podria donar per controlat aquest vespre, i l'incendi del Carme, que ha cremat la Noia i afecta 500 hectàrees, també es podria donar per controlat aquest vespre. Més qüestions. A banda dels incendis, l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra 3 Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona a l'agost de 2024. Els magistrats revoquen l'arxivament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox i Azteoir. L'Audiència diu que hi ha indicis que la presència dels 3 agents fora de servei al dia i el lloc dels fets no era merament casual. I la Generalitat desenvoluparà un núvol públic sobirà, una infraestructura d'emmagatzematge de dades amb molta seguretat que estarà connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat públiques del país. Operada dins del marc del regulador europeu, ha de permetre allotjar inicialment el 40% dels serveis i dades de l'administració catalana amb una aplicació progressiva segons les necessitats. L'executiu ha licitat aquest dimarts el contracte per desplegar la infraestructura per uns 481 milions d'euros. I expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost que continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació s'han exhaurit en 10 dies. Darrer punt, perquè l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català i Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summeron, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summeron, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el proper dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summeron, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'Hotel d'Entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
3: Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, es posa a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de Bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, a banda de presentacions de llibres a càrrecs dels seus autors i autores. Aquesta temporada, la Bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany es podrà gaudir del servei fins al divendres 31 de juliol de 2026 inclòs, de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. A continuació repassem la programació d'aquesta setmana. Dimarts 7 de juliol, de 17 a 17:30, lectura en veu alta, Soc la Simona per a tots els públics. Dimecres 8 de juliol, de 19 a 19:15, sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera entre les persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 9 de juliol, de 17 a 19, manualitats, fem mosaics com gaudir, infants a partir de 4 anys. Divendres 10 de juliol, de 17 a 17:30, lectura en veu alta, Un somni sobre la terra, tots els públics. Dissabte 11 de juliol, de 17 a 18, jocs dirigits, detectius dels compliments, infants de 5 a 10 anys. I diumenge 12 de juliol, de 17 a 18, jocs dirigits, al mural dels valors, infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
4: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
5: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Ajuntament d'Abrera.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
5: Fórmula.cat, la millor selecció de música en català a Ràdio Abrera.

Que tot s'ha posat al lloc, que havia estat pensant en mi un dia escoltant Blond. Havia estat mirant fotos dels dos i només volia saber que com anava tot. Li ha fet gràcia recordar com veiem el món, que perduts estàvem, ens ho preguntàvem tot. Que innocents érem, nens, pensàvem que ens menjàvem el món i

0: que feia 4 anys que no veia. Ens vam distanciar al començar les carreres. Havíem confiat molt en l'altre uns anys enrere. Quedem un dia bé, podem fer una cervesa. Típica cosa que dius i després no compleixes, però el dia següent m'escriu:
1: et va bé dimecres?
0: Clar que sí, germanet meu, em va perfecte. I és dimecres. Què tal tot? Què has fet aquests 4 anys?
1: Doncs ha estat molt bé, he anat tirant.
0: Em sap greu, tio, si vols canviem de tema.
1: Que va, ara estic bé, cap problema.
0: De fet, t'ho volia explicar, perquè t'he tingut present. Sé que tu sempre m'has entès millor que l'altre.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Brera al teu mòbil i tauleta.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sant Manat, tot i que l'inspector en cap, David Borrell, s'ha mostrat satisfet amb l'evolució de les flames aquest vespre, després d'un dia i sobretot una tarda amb moments complicats. Ara el primer terç del flanc dret, el cap esquerre i els focus secundaris estan molt més tranquils, tot i que hi ha hagut moments difícils i això permetrà revaluar alguns confinaments. Hi ha fins a 7.000 persones de 7 urbanitzacions confinades. Borrell no ha descartat que ara, precisament sobre les 9 de la nit, es puguin aixecar alguns d'aquests confinaments.
2: L'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de la urbanització doncs, tenir-la concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones.
1: Pel que fa a l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, Borrell ha dit que s'ha evitat que el foc entrés a la massa forestal i que s'espera poder estabilitzar aquest vespre. També preveu que sobre la mateixa hora es puguin donar per controlats l'incendi de l'Anoia i de les Gavarres. I els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 a Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa aquesta nit. Demà al matí es valorarà si poden tornar des de la 1 del migdia. Es bombeja formigó per tapar la cavitat que s'ha generat i s'ha d'esperar a que solidifiqui. Gerard Prades és cap de l'unitat dels bombers de Barcelona.
3: Superada la fase d'estabilització que comentaran des de l'obra, que esperem que la tinguem acabada durant la matinada, pel matí de demà, començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que s'ha gestat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagin al terreny també, producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
1: I la Fiscalia ha demanat presó provisional per al detingut per la mort a 13 menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. El Ministeri Públic argumenta que la mesura és adequada d'acord amb la gravetat dels fets i vol evitar així el risc de fugida. I el Festival Lluèrnia es durà a terme del 6 al 7 de novembre a Olot. Enguany celebra 15 anys i ho faran posant punt i final al festival. Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament i la Generalitat i han dit que han treballat incansablement per aquest festival.
0: Música i informació.

0: té molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tozzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home amb cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada. Fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You Don't Believe It. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada al Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, La cara oculta de la lluna, de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio, I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melancoliós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Javier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de la marmota.

Et tinc, carinyo. I got you, babe. Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació. Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two More Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emmylou Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Estem, continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original, perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. I el 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sentmenat, que continua actiu. Tot i això, l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, s'ha mostrat satisfet per l'evolució de les flames després d'un dia i, sobretot, ha dit una tarda amb moments complicats. Protecció Civil ha desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc i es manté la restricció per a unes 300 persones. S'ha aixecat restriccions a Can Vinyals, Can Gurri, al balcó de Sant Llorenç i a Sant Feliu del Racó. Aquestes dues últimes pertanyen a Castellà del Vallès, així com al nord del municipi. Es mantenen, en canvi, les restriccions al Farrell i a Sant Sebastià de Montmajor.
2: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
1: D'altra banda, els bombers han donat per controlar l'incendi de les Gavarres fa uns minuts, després de 5 dies, i continuen treballant amb 7 dotacions. Pel que fa a l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, s'espera estabilitzar-lo aquest vespre i també es preveu donar per controlats el de l'Anoia. A més, s'ha aixecat la restricció per accedir dins el perímetre de l'incendi de Carme, a Poble de Claramunt, i el veïnat de les Garrigues ja pot tornar a casa. I és que el risc d'incendis extrem a Catalunya, hi ha 111 municipis de nivell 4 al Pla Alfa per risc extrem i 377 a nivell 3 per un perill molt alt. Les temperatures avui han superat els 43 graus en aquest tercer dia d'onada de calor, sobretot la localitat de Vinebre a la Ribera d'Ebre. I els veïns dels 93 habitatges de les finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona hauran de passar la nit fora. Demà al matí es valorarà si poden tornar. Des de la 1 del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i aquestes tasques podrien acabar la matinada i esperar a que se senti i se solidifiqui el formigó. L'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra els tres Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona l'agost de 2024. Els magistrats revoquen així l'aixecament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox, i ACOIR. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra Dinamarca pel control de Groenlàndia i ha amenaçat de retirar totes les tropes estadounidenques d'Europa. Considera que Groenlàndia, ha dit avui a la cimera de l'OTAN a Turquia, no fa bé la feina i ha criticat.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada d'escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Benvinguts a una nova edició de Tot Country. Si teníeu les botes una mica dormides, segur que la Foster Martin Band us ha fet ballar de valent amb aquest A Little Country Rockin'. Aquesta banda canadenca sap perfectament com barrejar el rock de carretera amb l'essència més rural d'aquelles que et fan venir ganes d'agafar la camioneta i no mirar enrere. Una curiositat d'aquest grup és que, a diferència de moltes bandes que neixen a la gran ciutat, ells es van criar literalment entre camps de blat i ranxos. I diuen que van compondre aquest tema després d'una nit de festa tancant un autèntic honky-tonk. Pur esperit redneck per obrir la boca. Però no baixem el ritme, que aquí no estem per romansos. Des del cor de la pista de ball ens arriba una d'aquelles veus que toquen la fibra. Ella és la Holly Benton i ens porta el seu tema Wedding Day. Ara bé, no us penseu que és la típica cançó dolça de casament amb violins ensucrats. No, senyor. La Holly ens parla d'aquells nervis de veritat, de quan el barret de cowboy no s'ajusta bé, les mans suen i l'enteniment t'està dient «Corre!», però el cor et lliga ben fort a l'altar. Una cançó molt empenta, ideal pels amants de la bona línia de ball. Així que, som-hi, ajusteu-vos al cinturó i a gaudir de Wedding Day.

I tant que sí, una autèntica meravella aquesta Holly Benton. Però ara, companys, farem una petita parada a la carretera, d'aquelles on apagues el motor de la camioneta, baixes la tapa del darrere, t'asseus així, ben posat, eh? I obres una llauna ben freda mentre es pon el sol. I és que parlar de country modern és parlar d'un autèntic fora de sèrie, un cowboy de West Virginia que no només té un sentit de l'humor genial, sinó que fa parlar la seva guitarra Fender Telecaster com ningú. Us parlo de Brad Paisley. Avui ens porta un dels seus grans èxits en una versió molt especial, nua, directa i acústica, Nua in Beer. El títol ja és tot en una declaració d'intencions, un joc de paraules molt redneck que ens recorda que en la paraula beer, cervesa, no hi ha la lletra I, que en anglès sona igual que jo. El significat és ben clar, companys. Les cerveses es prenen en equip, compartint amb una colla el porxo del cas al voltant d'una foguera o després d'una dura jornada de feina. En Brad va llançar originalment aquest tema durant el confinament del 2020, fent videotrucada sorpresa amb fans de tot el món que s'estaven prenent una copa a casa per animar-los. Avui ens quedem amb aquesta versió acústica, més íntima, ideal per assaborir cada nota.

Tot Country amb Frank Colom. Ara pugem a bord d'una autèntica bogeria sobre l'aigua. Ells són els Blackjack Billy, una banda que defineix el seu propi estil com a redneck rock, i ens porten el seu èxit més gran, The Booze Chris. Aquest tema és un autèntic himne a la diversió de l'estiu americà. Aquell que es parla exactament d'això, d'ajuntar una colla, pujar un pot o un pontó al llac, o una balsa, desconnectar del món i passar-ho bé sense complicacions. Com a curiositat, d'aquesta cançó va tenir tant d'èxit de manera totalment independent que els va convertir en disc de platí a països com el Canadà, abans i tot de sonar a les grans emissores de Nashville.

Ara ens posem el barret de cowboy de veritat amb el texà Jason Eddy, que s'ajunta amb la gran veu de la Courtney Patton, que a més a més és la seva dona a la vida real. Això ens porta aquest We Might Just Miss Each Other, una cançó curta, íntima i amb molt de gust, que ens parla de retrobaments i de com, de vegades, per culpa de l'orgull, dues persones que s'estimen poden passar de llarg. Història pura de honky-tonk concentrada en 3 minuts.

Quina delícia de cançó, companys. El country en estat pur sempre té aquest punt que et posa la pell de gallina. Però no ens aixequem de la cadira encara, eh? Que viatgem cap a una col·laboració que és història viva de la música. Ajuntem el geni de la guitarra i ex-líder de Dire Straits, el gran Mark Knopfler, amb la reina indiscutible de la veu celestial de Nashville, la senyora Emmylou Harris. Junts ens porten aquest meravellós Red Stagger Wing, una joia extreta d'aquell àlbum conjunt tan aclamat que van batejar com a All the Road Running. Una cançó que és un diàleg d'amor i flirteig supersimpàtic, ple de metàfores molt americanes, on un home es compara amb un Stagger Wing vermell, que és un avió clàssic dels anys 30, un biplà preciós per convèncer la seva dama de volar junts. Com a curiositat, heu de saber que el Mark Knopfler, tot i ser escocès de naixement, sempre ha estat un enamorat del so d'arrel americà. I va confessar que gravar aquest disc junt amb la Emmylou va ser com complir el somni d'un nen que volia ser un cowboy. El resultat és un tema alegre, amb un violí que us farà moure els peus des de la primera nota.

Dan Davidson i el seu Barn Burner. Un autèntic terrabastall que, tal com diu el títol, és d'aquelles cançons tan potents que són capaços de cremar el paller de tanta festa. Ideal per deixar la pista de ball traient fum.

Hola, família del Tot Country. Ja hem obert les portes del nostre ranxo radiofònic i ho hem fet desgavellant-nos les botes amb aquest tros de tema. El que acabeu d'escoltar és Humble, la joia del Ian Mansick. Aquest noi de Wyoming és un autèntic cowboy de cap a peus, literalment criat en un ranxo treballant la terra. I d'això va Humble, companys. És un cant a no oblidar d'on vens, a mantenir els peus a terra i el barret ben posat per molts èxits que et porti la vida. Com diu la cançó, sigues humil o el mateix oest s'encarregarà de fer-te-ho ser. Una curiositat? Sí? Bueno. Lion defineix el seu estil com a Western Pop, fusionant el folk de tota la vida amb un ritme modern que enganxa la primera. I de la humilitat del ranxo passem directament als embolics del cor. Agafeu-vos fort perquè ara arriba una de les grans dames del neotradicional i el country pop que ens farà ballar de valent. Des de Missouri, aquí tenim a la gran Sarah Evans i el seu Cap It. En aquest tema del 2024, a la Sara li encanta directament a Cupid, però no precisament per donar-li les gràcies, sinó per demanar-li explicacions de per què té tan mala punteria amb les fletxes de l'amor. Una cançó encomanadissa ideal per aixecar la pols de la pista, tal com ens va aconsellar el JJ dels Cowboy Hats.

Així s'encén la pista de ball, sí senyor. I parlem de no parar al moure les botes. Atenció a la bomba que us tinc preparada ara mateix. Ens n'anem cap a la terra dels cangurs, Austràlia, per rebre un dels fenòmens actuals més autèntics del country mundial, el gran James Johnston. Ens porta el seu single I Oughta Know Better, una cançó que és un retrat de la vida mateixa, companys. Va d'aquelles nits en què et dius a tu mateix: avui em prenc una canya i cap a casa d'hora. Però acabes trobant els teus col·legues, algú demana una ronda de whisky i la cosa s'embolica fins a la matinada. Com diu el títol, hauria de tenir més seny. Però és que ens agrada massa la gresca. Sapigueu que en James va créixer en una granja a Nova Gal·les del Sud i va començar a cantar del tractor de la família. Doncs sí, i avui esgota entrades a tot arreu on va. I aquest tema té un ritme tan marcat i potent que si us agrada el country style ja esteu trigant a col·locar-vos a la línia. Això és I Oughta Know Better.

0: no Uber.
1: Tot Country amb Frank Colom.
2: I ara, estimats oients, pugem les revolucions del motor amb una dona que té més actitud que tot un rodeo sencer. Des de California arriba la Shayna Gee amb el seu potent Heaven. Aquesta noia és pura dinamita redneck. De fet, es va criar tocant als bars de motors abans de fer-se un lloc a Nashville. Haven no és la típica balada celestial. Què m'estàs dient ara? No, senyor. És un tema amb molta energia, on ens diu que el cel de debò no té núvols ni arpa, sinó bona música, una guitarra elèctrica ben esmolada i llibertat a la carretera. Ideal per posar-se el barret i accelerar a fons. Això és Heaven.

I de la carretera ens n'anem directes cap a les profunditats de la Serra Salvatge, família. Si pensàveu que els únics cowboys de veritat eren els de Texas o Wyoming, aneu ben errats. Ara viatgem fins a Austràlia amb el rei indiscutible del country d'allà baix, el gran Lee Kernaghan i el seu clàssic atemporal, The Outback Club. Aquest tema, que va guanyar un premi a la cançó de l'any a Austràlia el 1993, és un autèntic homenatge a la gent treballadora del camp, els que porten les botes brutes de fang, el barret de palla gastat pel sol i una furgoneta pick-up plena de pols. La lletra ens convida a formar part d'aquest grup tan especial, el club dels que estimen la terra, la llibertat i la bona gresca al voltant d'una foguera quan s'acaba la jornada. Com a anècdota curiosa, en Lee és una llegenda tan gran allà que fins i tot el van anomenar australià de l'any per la seva tasca recaptant fons per als ramaders afectats per les sequeres. Un paio compromès, dur i de bon cor. Així que ja ho sabeu, tant mal si esteu a l'Outback o aquí mateix, si teniu l'esperit de la terra a les penes, ja sou del club. Pugeu el volum per al Lee Kernaghan.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I amb aquesta darrera descàrrega de Rocky Motors s'acaba la nostra mitja hora de gresca d'avui, família. Però no podem tancar la paradeta de qualsevol manera, no senyor. Perquè quan es tracta de cremar pneumàtics, ningú fa millor que aquests autèntics rednecks de Texas amb les barbes més llargues de la història de la música. Aquí teniu el ZZ Top i el seu indestructible Give Me All Your Lovin', un tema del 1983 que va néixer en un estudi ple de guitarres i de fum i que s'ha convertit en l'himne dels amants de la carretera i dels cotxes clàssics tunejats. Pura benzina per les botes. Nosaltres marxem, però només a reposar forces. Recordeu que els que fem possible aquest Tot Country som una colla de bojos voluntaris que ho donem tot per pur amor a la música, a la terra i a l'ambient cowboy. Qui us parla, el vostre conductor Frank, us espera aquí mateix la setmana vinent, a la mateixa hora i pel mateix canal, per tornar a obrir el ranxo radiofònic. Així que ja ho sabeu, no us fiqueu en gaires embolics aquesta setmana i, sobretot, sobretot, sigueu bons. Us deixem amb el ZZ

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Obrera, hora 23.
2: Ràdio Reloj.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
1: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
2: No te quedes atrás
1: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
2: En Top Música Nueva.
1: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
3: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
4: 107.9.
3: La banda sonora de...

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Natal.
1: Valentina, porta l'ukulele.
2: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: Road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres i esperem!
2: Omplim el buit de la nit. Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. Només bona música.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vallati.
1: 107.9.
2: Ràdio Abrera. És la una.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
4: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb
1: Radio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat i a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de

0: cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Bel Edat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
2: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.